0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

És la vella i el ritme. Beauty and a Beast. Per al·lusió aquell Beauty and a Beast, la vella i la bèstia, Justin Bieber. 4 minuts, arribem a 8:45 del matí. I a aquesta hora esperant la previsió meteorològica d'en Jordi Pérez. Jo sóc Ricard Tubac. De nou, un gust saludar-te i on tu estiguis. Bon dia i bona hora. Bon divendres. 94.6 FM, Ràdio Pineda. Ahir, abans d'ahir, ens assabentaven de la trista notícia de que ens deixava una de les grans de la música. Als 75 anys, Bonnie Tyler va morir a la ciutat del Faro, al sud de Portugal. Ens va deixar cançons com aquesta que ara recordem, tot un homenatge, Holding Out of a Hero. O cançons com el Total Eclipse of the Heart van ser autèntiques icones musicals de la dècada dels 80. És el nostre homenatge a Bonnie Tyler.

0: Cançó plena d'energia positiva, hi ha un vagi, Bonnie Tyler, Holding Out of a Hero, era el nostre petit homenatge a aquesta gran estrella de la música que ens va deixar. Un minut per damunt de 8:45 d'aquest matí de divendres. Tot a punt pel cap de setmana, Jordi?
1: Molt bon dia. Sí, bon dia. Tot a punt. Tot
0: bueno, això és bo, això és bo. Com has preparat el temps per aquest cap de setmana? Quina sorpresa ens portes? Va.
1: Doncs vinga, que suarem més. Veus?
0: Vaja.
1: Sortim d'una i entrem en una altra. I ara tocarà suar la cansalada, perquè les humitats pugen de forma notable a partir d'avui. Sobretot untarem més de cara a la tarda, al vespre, a la nit. Matinada xafogosa, molt càlida. Demà també amb un lleuger alivi tèrmic. Alivi tèrmic en el termòmetre, però per contra notarem més calor perquè puja les humitats en zones litorals i notarem de calor seca a calor humida. Ja sabem com les gasta la xafogor aquí a zones litorals. Però la setmana que ve, la pregunta que diu el noi del temps de tant en tant: serà veritat el que mostren els models per la setmana que ve? Punts suspensius i interrogant. No m'ho vull creure, però podem anar fent el càrrec de que els models estan afinant molt les entrades d'aire càlid, aquestes dorsals de gran extensió que emergeixen i que sembla doncs, que la setmana que ve doncs, anirà per aquí. I ara en donarem tots els detalls. Però primer de tot, no podem passar per alt la jornada d'ahir, jornada infernal en majúscules, perquè de nou quina calorada a tot Catalunya. De nou es van rebassar els 40 graus amb escreix cap a Ponent. Alguns punts de la Catalunya central, també cap a punts de Girona, van saltar els 40 i unes dècimes. I aquí, doncs, de nou, doncs, 33, 33 i mig, són els valors que es van assolir aquí a Pineda. 36 cap a la banda de Tordera, 36, 37, en fi, el Sabinyà també 37, 38. Això són temperatures desbocades i que van afluixar respecte al dimecres, però ahir déu-n'hi-do també com es va passar. I aquest sol, doncs, aquest sol cremador que està favorit perquè tot està tot caldejat i amb aquesta massa càlida que realça aquesta escalfor del sol. Molt bona mar, quin canvi radical amb dimecres, i mar plana, transparent. La gent, els turistes estan flipant, perquè déu-n'hi-do quina mar teníem, a la fredor submarina d'aquests darrers dies que els hi anàvem dient va desapareixent cada cop. Les diferències tèrmiques en superfície i submarina són menys destacades i això vol dir que està calenta, se'ls va rescalfant a tots els nivells. I bé, doncs avui la mínima doncs ha voltat els 23 graus i mig al centre de la vila, 20-21 a les afores del nucli urbà,

cap a la Serra Ibèrica, zones del Pirineu, Prepirineu, doncs entre avui i demà creuarà el nord-est peninsular, ens creuarà per sobre, i amb unes altres condicions parlaríem d'inestabilitat, de tempestes generals, amb refrescada, però aquesta petita dana dèbil està dintre d'un context d'una massa càlida, anticiclònica, i pobreta, gesta el que pot fer, el que pot fer, perquè té condicions adverses a la inestabilitat. Tenim també una massa eixuta a nivells baixos, en fi, no ens enrotllarem, però hi ha factors que li dificulten la inestabilitat, però sí, ens creuarà, com dèiem, una petita dana al llarg d'avui i demà. És suficient per fer doncs, que la massa càlida desinfli una mica, sobretot al nord-est peninsular, i per això d'aquest alivi tèrmic. Per tant, a la previsió, fet aquest croquis, doncs hem d'esperar avui un dia de sol, alguns nuvolets prims, matí, migdia, aniran creuant pels cels de Catalunya, veiem alguns núvols baixos cap a Marina, que això denota les humitats que entraran a les properes hores, especialment a la tarda vespre. Aquests núvols baixos que veuen a Marina, doncs denota doncs, que entrarà humitat notable de mar en terra. A la tarda, doncs, dia assolellat, a la tarda vespre creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i també a la serralada ibèrica, tot el que és la zona de Terol, Castella, Lleó, a la part més oriental, doncs aquí algunes tempestes, també a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, però en aquest sector, la resta, com dèiem, sol. Al final de la jornada poden entrar núvols baixos, de mar en terra, i també núvols alts i mitjos. Fruit d'això, d'aquesta inestabilitat que hi haurà cap a la Ibèrica i les desfetes, doncs podrà avançar núvols de tipus alt i mitjà, que si entren, arriben durant la propera nit i matinada i s'ennuvola, doncs ja se poden imaginar que faran de tap, i la nit pot ser doncs, aquelles que podem voltar les mínimes als 25 graus de mínim en molts camps litorals degut a la presència d'abundant nuvolositat. I com dèiem, humitats en augment al llarg d'avui, amb vents una mica de llevant, vents de l'est, de llevant, fluixos en conjunt, la mar tranquil·la en conjunt, zones de la Costa Brava Sud, Costa Central, entrarà una mica de brisa de l'est. Demà som dissabte, i demà dissabte hem d'esperar, doncs, a primera hora núvols de tipus alt mitjà, mig ennuvolat, però amb tendència que es vagi aclarint i doni pas, doncs, de nou al sol. Un sol que, doncs, escalfarà de valent, i temperatures, com dèiem, tant avui com demà, en zones interiors baixen graus, baixen, parlem 3, 4, 5 graus segons raconades, però la calor serà altíssima, la calor intensa, perquè en molts indrets, per exemple, avui passaran dels 35 graus, que això és calor intensa. I demà igual, demà també doncs, hi ha un lleuger descens tèrmic, i aquí a la costa, doncs bé, sense canvis. Estarem entre els 28 i 30 graus de màxima, aquí és on de les zones on menys ho notarem, el termòmetre, però sí que ja no són 33-34, ja són 28-30, i a més, com dèiem, amb l'afegit de les humitats ambientals que demà també es faran presents, perquè demà dissabte és probable que al dematí, sí, la humitat pugui ser una mica baixa, però tendència que vagin augmentant les humitats i l'ambient es faci xafogós amb el pas de les hores del dissabte. Demà també vents de llevant, vents de l'est, a tot el litoral català, però bona mar, no creiem que aixequi gaire un atxa, però els vents dominants seran de llevant. Diumenge, doncs, aquesta dana se'n retira cap al Golf de Lleó, cap al nord d'Itàlia, torna a entrar doncs, la massa càlida, podríem dir, entra la massa càlida de nou afectant el nord-est peninsular, i diumenge parlarem doncs, de més sol, menys inestabilitat, menys risc que hi hagi ruixats i tronades al Pirineu, i el sol seria el que s'imposarà. També humitats elevades en zones litorals, però no descartem que en certs moments ja les humitats siguin baixes, de calor seca, però vaja, cap al litoral és probable que l'ambient humit i xafogós es faci ben present. I temperatures cap amunt. En zones interiors ja recuperarem aquests graus que els perdrem avui i demà, doncs diumenge hi haurà una tendència a l'alça de les temperatures. I com dèiem al principi, aquesta dorsal càlida que pot emergir del nord d'Àfrica, canvi de situació, aquesta massa que hem dit que no té procedència, aquestes calorades que han vingut no té procedència africana, però aquesta sí. Per tant, a partir de dilluns i gran part de la setmana que ve, per no dir tota, segons el que ens ensenyen els models, doncs emergirà des d'Argèlia, des del nord d'Àfrica, cap al Mediterrani Occidental. I per què emergeix una dorsal càlida extremadament anòmala i de rècord? Cuidado, i de rècord, com ens insinuen els models, doncs perquè en l'Atlàntic
entre les Açores

0: si no és peninsular, apareixerà una dana, una borrasca freda aïllada en aquell sector i impulsarà, afavoreix, doncs, que emergeixi, doncs, com dèiem, des del nord d'Àfrica, una gran dorsal de nou càlida extremadament anòmala que s'estendrà des del nord d'Àfrica a tot el Mediterrani Occidental, evidentment la vessant oriental peninsular, Catalunya, València, Mar Balear, parts de França, doncs entrarà dins del seu radi d'acció. Això voldrà dir, doncs bé, que la calor tornarà a ser molt intensa la setmana que ve. Pols en suspensió anirà en augment a partir de diumenge i sobretot dilluns, dimarts, dimecres, dijous, el cel molt enterbolit, mala qualitat de l'aire, amb molta pols en suspensió, i com dèiem, mínimes altíssimes, màximes que de nou de 35 a 40 graus, doncs tornar a fer-se present o més en zones, els llocs més càlids de Catalunya, i aquí a les zones de costa doncs veurem a veure els vents, si hi haurà xafogor sufocant, si hi haurà calor més seca, en fi, però estarem dominats per de nou per una gran dorsal càlida, molt càlida, perquè a 1.500 metres d'alçada també tindrem valors que poden avançar des del nord d'Àfrica de 25, 27, 28 graus. En aquest nivell es poden situar la vertical de Catalunya i altres zones de l'est peninsular. Això és un matalàs calent, doncs, anòmal, extremadament anòmal. Arriba amb un ambient ja caldejat de per si, de tota aquesta inèrcia que portem, amb una intensa radiació solar típica d'aquesta època de l'any, i per tant això ajuda a facilitarà que els termòmetres pugin, doncs, de manera amb gran facilitat i tornin a assolir valors molt anòmals la setmana que ve. De moment, això podria perllongar-se la setmana que ve, perquè aquesta borrasca que hi haurà a l'Atlàntic tindrà prou feines per fer-la desplaçar, perquè no la veiem que pugui fer-la desplaçar aquesta massa càlida. Potser se'n va després cap a Illes Britàniques per mantenir-se tota aquesta massa càlida del nord d'Àfrica afectada de nou tota la platja ibèrica. Per tant, la calorada la setmana que ve podria anar per llarg i podríem estar parlant d'una tercera onada de calor. Ja veurem, però podria anar per aquí la situació. La setmana que ve, sens dubte, pendents d'aquest panorama, i anirem donant tots els detalls. Però de moment no podem donar bones notícies de refrescada. Sí, alivi tèrmic avui i demà, segons com s'ho mirin, perquè, com dèiem, augmentarà molt la xafogor i notarem més calor aquí a la costa, però en zones interiors perden uns graus, però tots aquests graus que perden, a partir de diumenge, la setmana que ve, es recuperaran i tornarem a parlar de calor infernal la setmana que ve. Bé, de moment, això és tot.
1: Gràcies, Jordi. Doncs vinga, bon cap de setmana, que vagi bé.
0: Bon cap de setmana. Adéu. Fins dilluns.

0: Tres quarts de nou del matí, el ballet aeri Nexus arriba avui a Pineda aquest vespre. És un espectacle tocat a les estrelles i que a nosaltres ens fa volar i molt. I per això aquest matí en volem parlar, perquè tenim aquí els nostres convidats. I saludem en primer lloc l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: També tenim aquí... Vaja, dos persones que estem molt contents de tornar a... amb tot l'equip, de que torneu a Pineda, Carlo i Helena, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Ells venen en representació d'aquest espectacle Nexus, d'aquest ballet aeri que arriba a Pineda, i aquí el nostre company Jaume Casals, bon dia.
3: Molt bon dia, Maria Josep, molt content de tenir-los aquí, perquè el que viurà Pineda aquesta nit per segon any consecutiu... La gent que no ho va veure l'any passat no està preparada pel que ve.
0: Exacte. És una molt bona definició, Jaume, perquè aquest espectacle, vaja, és increïble. Però permeteu-me, abans de parlar de l'espectacle, fer un petit esment, perquè de vegades hi ha poques bones notícies. I vam tenir ahir una bona notícia.
3: Correcte.
0: Que va ser, després de la recerca de l'home desaparegut a tot Catalunya, el va trobar, però el va trobar un pinedenc a Barcelona. Sílvia, explica'ns-ho, sí. Que tu saps.
1: Sí, sí, és la màgia, no?, que diem de les xarxes socials, que sempre diem, no?, els pros i els contres d'aquestes noves eines que tenim tecnològiques. I bé, doncs ens van comunicar, no?, que arrel de la crida que es va fer des de la ràdio, des de l'Ajuntament, doncs vam poder localitzar Sai Estalvi a aquest senyor a Barcelona, i ho va fer un pinedenc. Vull dir que això és rodó, estem molt contents. Ens van comunicar el seu pare ahir per xarxes socials, que és un... no digui el nom perquè no sé
0: clar.
1: Si ell vol mantenir l'anonimat, i per tant no, però sí que ens ho van explicar, no?, que el noi és un noi molt jove. El va identificar amb la fotografia, i bé, doncs ja va trucar al 112, va activar els serveis d'emergència, i la veritat és que estava bé, de salut, però bé, tots estaven molt, molt preocupats, no?, per aquesta persona, no?, que s'havia despistat, no?, i bé, doncs que havia arribat fins a Barcelona. Finalment l'ha trobat, i l'ha trobat un pinedenc. Així que posar en valor, ho comentàvem abans d'entrar en antena, posar en valor aquesta feina que feu, no?, de servei públic, no? Feu moltes coses, però també aquesta a destacar de servei públic quan ho necessitem aquí a esta Ràdio Pineda.
0: Sílvia, estem molt contents, són bones notícies, sí. Que nosaltres ens vam emocionar també quan vam veure que l'havien localitzat. Quasi ens vam abraçar aquí a la ràdio, com si,
1: sí,
0: vaja, de veritat, ens vam abraçar a tots, i gairebé ploràvem d'alegria, perquè saber que estava bé, i quan ens ho va dir l'entitat que aquest home, l'Antonio, estava bé, sí. Molt desorientat, però...
1: Sí, home, imagina't, no? Vens a passar uns dies al nostre municipi i perds un del grup, no? I amb dificultats també, no?, que té, doncs, home, la veritat és que estàvem molt, molt preocupats.
0: Amb energia positiva i també una bona notícia, en aquest cas de caire, vaja, cultural, social, perquè ens arriba Nexus. Sílvia, és una aposta que heu fet amb aquest Estiueja't, i que repetim l'aposta amb un nou espectacle.
1: Sí, ens va encantar l'any passat, jo diria al·lucinar, no?, perquè la paraula de tothom sortia d'allà, quan ja veus les imatges dius, mare meva, que xulo. Però clar, era la primera edició, hi ha molta gent, doncs, que, com passa amb totes les coses, doncs, que no n'està al cas, que aquell dia no hi és a Pineda, que aquell dia no sé què va passar, i s'ho va perdre, no?, i vam pensar, doncs, que bé, la companyia té un altre espectacle que va evolucionant, i ja té un altre espectacle, i que no ens el podíem perdre, i aquí estan. Vam ja contactar amb ells, vam lligar dia, que això del dia, ho dèiem, era molt complicat, perquè ells van arreu del món, ens explicaran, no?, totes les voltes que donen, no?, els he preguntat, en un any quantes voltes heu donat, no?, en si mateixes, perquè donen moltes voltes aèries, però també arreu del món, perquè la veritat és que bé, és espectacular el que feu, i ho valoren arreu on van, no? Però ja vam lligar el dia, no?, i el dia que vam considerar bo era un divendres, no?, és que eren tots aquests elements, no?, ens aniria bé un divendres, i el divendres és perquè fem tota la retirada de vehicles del passeig marítim, no? Les terrasses també poden ampliar, no? Ja que no hi ha cotxes, doncs aprofitem, no? Perquè una vegada tornen a venir els conductors i conductores, ens renyen, eh? Quan tallem el passeig marítim. Clar. I hem d'intentar, doncs, això, generar el mínim molèsties possibles, i per això és un divendres, i bé, doncs era el divendres, que a més coincideix amb el futbol, no? Amb el Mundial.
0: Sí, i clar, amb aquesta sorpresa hi ha una dita, no? Que és dels problemes fer virtut, sí. I heu fet com un pack.
1: Sí,
0: un pack. Explica'm, perquè és important.
1: Bé, doncs acabava el partit de l'últim dia, no? De dimarts, i vam dir, ostres, si coincideix amb horari, coincideix el dia... és cert que això, no tothom, és obvi, no tothom veu el futbol, ni tothom fa seguiment del futbol, ni tothom és aficionat al futbol, però sí que és cert que l'últim dia, no, del partit, anaves per Pineda i pel carrer no hi havia ningú. És a dir, hi havia com un desert, no, aquella hora, hora i mitja, per tant, aquesta reflexió, no, de dir, vegis, no vegis, sigui aficionat o no, el futbol ens condiciona, clar que ens condiciona, i era la veritat una llàstima, no, que algú pogués deixar de venir, o algú que el porten, no, la parella, el fill, totes aquestes logístiques familiars que a vegades necessitem, no, doncs que per aquest motiu no pugui venir a veure l'espectacle, doncs vam considerar que ens havíem d'adaptar, i d'aquí ve la proposta de dir, doncs mira, aprofitem que tenim cadires, que tenim tot el so preparat, que tenim els tècnics ja a Pineda amb totes les proves fetes, doncs hem posat una pantalla, i una pantalla gegant, a qui li vingui de gust, doncs pot venir a veure el futbol. A partir de 8:15 ja connectem amb la prèvia, que és ja l'ambient de les alineacions, aquestes coses que els aficionats els agrada veure. A les 9 comença el partit, i quan acabi, just quan acabi el partit, que no es mogui ningú, que seguim amb aquest espectacle meravellós.
0: Un espectacle meravellós. Jaume, què et sembla si ens ho expliquen, els protagonistes d'aquest espectacle?
3: Doncs sense més preàmbuls, anem a saludar-los, al Carlo i a l'Helena, que ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Pineda. Jo, abans de que comencem a parlar de Nexus i del que podrem veure aquesta nit, a mi m'agradaria que ens expliquéssiu una miqueta com neix la idea de fer aquesta dansa aèria, d'on neix i com formeu equip.
2: Bueno, en primer lugar, de parte de todo el equipo, de verdad decir que estamos felices, encantadas de volver a estar en Pineda, porque el año pasado la acogida por parte de toda la organización, por parte de todo el público, fue espectacular. Estuvimos felices, lo pasamos genial, fue una conexión muy bonita, y bueno, pues cuando nos vuelven a contactar para volver al año siguiente otra vez con el otro espectáculo, pues bueno, estábamos que no cabíamos en nosotras de la emoción, así que eso por delante, de parte de todo el equipo, gracias, y esperamos que, bueno, disfrutéis esta noche. Y respecto a tu pregunta, pues bueno, al final surgió de la necesidad de nosotras, las bailarinas, de llevar la danza al aire. Así que con mucho ensayo y error, muchas horas, y un trabajo de equipo espectacular, porque los que vemos en el aire son bailarinas, pero todo lo que no ve el público, todo ese equipo técnico, esa parte que hace la seguridad, las estructuras también, un trabajo en conjunto para ir creando figuras y movimientos con esa esencia del ballet en el aire, ¿no?
3: Carlo, què podes añadir? Què pots afegir? Això, tu ets l'entrenador, imagino.
4: Com? No.
3: Eres el entrenador?
4: No. Yo soy el road manager de la compañía, llevo la logística y todos esos temas. Sí. Pero bueno, que llevo ya bastante tiempo con la compañía, entonces... Pues sí, a ver, yo también me gustaría agradecer de verdad a todo el equipo de Pineda, Silvia, al Ayuntamiento, por volver a invitarnos aquí. Estamos encantados.
2: A Neus
4: también, por supuesto. Y sí, y Nexus, ahora hablaremos, entraremos más, ¿no?, en el tema, en el espectáculo de Nexus, ¿no?, que lo llevamos, lo estrenamos el año pasado, por ejemplo, en Salamanca, en la Plaza Mayor de Salamanca, y luego lo llevamos también al Festival Internacional de las Artes Vivas de Bogotá, en Colombia, en marzo.
2: Bueno, y hemos estado en Santa Pola.
4: En Santa Pola también, que es nuestro pueblo.
2: Nuestro pueblo.
4: También. Y me gustaría decir que la gente que no lo vio el año pasado, creo que lo va a disfrutar muchísimo en el aire. Un formato diferente, ¿no? Una danza de ese tipo. No sé si contesté a tu pregunta.
3: No, no, sí, sí, era sí, sí. Añadir a...
0: I Carlos, ja que deies que heu voltat, heu estat a molts països amb la vostra companyia, no?
4: Sí, mire, por ejemplo, en este último año hemos estado, me he llevado el espectáculo, pues lo que decía, ¿no? Antes a Colombia, a Bogotá, luego también lo llevamos a Nigeria, a Lagos, ¿dónde más fuimos? Estuvimos
2: en Marsella.
4: En Marsella, en Budapest, en el Secret Festival también.
2: Y luego hemos México, estado también. En Vitoria, en Granada.
4: En Granada hace dos semanas.
2: Se me olvida.
4: Y en otros sitios, ¿eh? También en otros sitios. Ah, bueno, sí, vamos mucho también a Rumanía, a Italia. Vamos mucho por Europa, pero también estamos explorando también otros países un poco más lejanos. Sí, sí, sí.
3: És escoltar-los i
4: m'agradaria molt parlar català, però lo parlo una mica.
1: No
4: entenc tot, però
3: el parles molt bé.
0: El Carlo que ve d'Itàlia, d'Alacant, també els dos.
1: I l'Helena també.
0: L'Helena,
2: que li fa vergonya,
0: però... Sí, sí. Com podi vergonya? Ens entenen molt bé i parlen també molt bé. Escolteu, l'espectacle, eh? L'espectacle... Parleu una miqueta d'aquest espectacle que, atenció, aquest vespre tenim a Pineda.
2: Pues bueno, yo creo que lo principal que tenéis que saber es que tenemos la gran suerte de que este espectáculo sea compartido con Collectif Arbust, que es una compañía de músicos franceses que hacen un nuevo concepto de música electrónica instrumental en directo. Entonces, bueno, utilizan una barbaridad de instrumentos diferentes, yo no me sé ni todos los nombres, para ir creando diferentes, pues es como crear un ambiente
4: sonoro.
2: Sí. Exacto, un paisaje sonoro. Que pues nosotras las bailarinas, la verdad que ya para nosotras es una suerte poder bailar con música en directo, y creo que el público también es algo que agradece, ¿no? Entonces, este espectáculo no solo tiene esa parte de ballet aéreo, sino toda la parte musical que por sí sola ya también pues es un espectáculo. Y además eso pues le da una energía diferente al espectáculo que trajimos el año pasado, que era pues más delicado, una emoción más sutil, con las cuatro estaciones de Vivaldi, no sé si recordáis. Uh-huh. Y bueno, pues Nexus tiene una energía un poquito más vibrante, con el ánimo incluso de, ostras, pues que le apetezca bailar un poco con nosotras, ¿no? Es abordar el aire desde otro lugar.
3: Uh-huh. Elena, a mi m'agradaria saber com és un dia en l'oficina, diguéssim. Com us prepareu? Perquè entenc que mentalment i físicament és
1: tu. Requereix molta preparació.
3: Exacte,
1: clar.
3: Sí, sí. Com
1: I
3: és
1: les hem vist assajar, que ho veiem dalt, no? Com es fan les figures, ho vam veure també ahir, us vam espiar ahir a l'assaig general. Però clar, això vol donar entrenament, no? Donar condició física molt important, no? I la gran pregunta, no us maregeu? No? Com va això del mareig?
2: Pues la verdad es que debo decir que sí, que puntualmente alguna bailarina recurre a alguna biodramina en ocasiones, pero por lo general no, la verdad es que además somos unas adictas al giro, a las alturas, cuanto más alto y más giro, mejor. Y bueno, en cuanto a la pregunta de Jaume, pues es un poco relativo porque depende, un día en la oficina normal de cada uno de nosotros, no sé si lo sabéis, pero todas las bailarinas y todo el equipo tenemos otros trabajos, que algunos no tienen nada que ver con esto.
1: Això no ho sabíem, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que...
1: Feu d'extra, això, imagina't.
4: Bueno, muchas son bailarinas.
2: Sí, somos todas bailarines.
4: Claro, sí que están en el gremio.
2: Pero bueno, es verdad que aunque cada vez más estamos girando, pues bueno, sí que al final esto pues empezó poquito a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo personalmente soy médico y me dedico a la medicina estética. Luego tenemos en el equipo psicólogas, ingenieras, trabajadoras sociales, sí, sí. Bueno, y me estoy dejando un montón. Carlo, que también es traductor, intérprete, agente inmobiliario. No. Así que un día en la oficina...
0: como la vida misma.
2: Muy diferente de cada uno de nosotros. Pero sí que está claro que todas las bailarinas mantenemos muy estricto nuestra preparación física, aunque no siempre lo hagamos juntas, pues cada una a lo mejor, pues yo prefiero tomar clases de ballet y de pilates. Otras bailarinas se decantan más por la danza contemporánea, el yoga, y a lo mejor hacen entrenamiento funcional. Algunas vienen más bien del circo y hacen sus entrenamientos aéreos de telas. Y sí que ya cuando tenemos ensayos en nuestro lugar de base, que es Alicante, o cuando estamos de bolo, pues normalmente un día de preparación sería empezar con un calentamiento, pues eso, vamos cambiando, a veces hacemos yoga o pilates o alguna clase de ballet. Luego solemos hacer lo que llamamos ensayo de suelo, que es repasar todas las coreografías del aire, las cuentas con la música y todo, estando en la tierra, y utilizamos nuestros brazos como si fueran las piernas.
3: Es que es interesante, perdona que te corte, Elena, es interesante saber cómo ensayáis, porque claro, estáis colgadas arriba, pero se ensaya en tierra.
2: Sí, bueno, los ensayos de tierra son importantísimos, porque si no, al final llegaríamos ahí arriba y estaríamos como perdidas, ¿no? Entonces, claro, siempre tenemos que hacer primero esos ensayos para también conectarnos entre nosotras, ir cogiendo pues toda la cadencia musical y el ritmo y todo, y luego ya lo trasladamos al aire. Cuando ya es un espectáculo que ya está montado y en rueda, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque bueno, ya sabemos a los movimientos a los que vamos, y cuando hemos tenido que hacer algún proceso de investigación, pues ahí sí que nos tomamos más tiempo de ir probando, ¿no? Y si nos cogemos así, y si hacemos esto, pero bueno. Y luego ya en este caso también, en Nexus, todo eso además tenemos que ensayarlo con los músicos para la música.
5: No els hi preguntarem res més de l'espectacle, perquè és que si no farem spoiler, no?, que es diu. Ja es diu. Però tenim moltíssimes ganes aquest vespre de veure-us a la plaça Sara Llorenç. Convoquem a tothom, Sílvia, que vagi.
1: Que us hem de dir, que no us ho podeu perdre. Elena, que tot això, que estem bocabadats, no?, us estem escoltant i perdem una mica el temps, no?, de vista, no ens ho podem perdre. Avui a Pineda ve un espectacle que roda arreu del món, com ens ho perdrem? És que hem de fer una crida a tot el Maresme, com a mínim, no? I que sabem que ve gent de fora, ara ho comentàvem,
5: fora, sí,
1: no? Perquè
5: sí,
1: algú ens ha preguntat, sí, i això també voldria aclarir, per què no canviem de dia, no? Si coincideix amb un esdeveniment tan important, una cita esportiva tan, no?, tan important, que al final mou tant interès, per què no canviem de dia? Home, doncs perquè és impossible, no? Vam lligar aquest dia fa molts mesos i és impossible canviar-lo, no? Perquè això, i a més que hi ha gent que ve expressament d'algú de Lleida, sabem, algú de Tarragona, que s'ha agafat un hotel a Pineda, i que, clar, no podem, no podem endarrerir una hora i quart, però no podem canviar el dia perquè això mou a molta gent, ho hem dit, no? No només l'equip de ballarines, els tècnics, tot l'equip de so que ve, no? L'orquestra, clar, sembla que només siguin les ballarines, però tota l'orquestra també, tot el muntatge, desmuntatge, així que no ens ho podem perdre. A partir de les 9, partit, el que no vulgui partit, calculem, si tot va bé, cap a les 11, doncs podré, no hi haurà aturada, o sigui, acabarà, claro, i ja enllaçarem, perquè ja serà tard, i per tant, tothom que estigui preparat, que l'últim quart d'hora del partit, cap a veure Nexus, que al final val molt la pena.
5: Doncs ja ho sabeu, aquest vespre a Pineda, Nexus, prèviament en pantalla gegant, també a la plaça Sara Llorenç, qui ho vulgui veure col·lectivament al futbol, doncs pot anar també, i amb un estiueja't, que fem un apunt i recordem que continuen les actuacions aquest cap de setmana, Sílvia, perquè tenim també dissabte i diumenge dues actuacions,
1: sí,
5: de l'estiueja't.
1: Dissabte, a veure si m'ho sé, perquè això són tantes actuacions, són més de 30, dissabte és a Los Delincuentes a Poble Nou,
5: sí, és
1: la zona
5: tribut
1: de la República, la plaça República, tocant al passeig marítim, i és un emplaçament que vam descobrir l'any passat. I després diumenge el duet Dona, és una proposta més tranquil·la, no?, més clàssica, però que la veritat de l'emplaçament també és molt xulo, i en aquest cas a plaça
5: Plaça del Mar, oi?
1: La plaça,
5: plaça
1: del Mar.
5: Sí, sí.
1: Així que també cap a les 8 del vespre, plaça del Mar, us esperem també a tots i totes, que l'estiueja et segueix.
5: Moltíssimes gràcies, Sílvia Biosca, per
1: gràcies
5: haver vingut.
1: L'hem
5: esgarrapat de l'agenda, ben dit, sí, avui valia la pena. Escolta, Marcos, Elena,
3: Carlo.
5: Ai, Carlo. Carlo, ara t'he
3: no
5: canviat el nom, eh?
3: Sí, todo el mundo me llama Marco.
5: Ah, sí?
3: No sé,
5: veus?
3: Bueno,
5: veus?
3: Tendré que canviar el nombre.
5: No, Carlo està molt bé.
2: Moltes gràcies, us esperem a tots i totes, i esperem que gaudiu,
1: Sí, molt bé, que gaudiu.
2: Com l'any passat.
0: Moltes gràcies. Ja ens preparem per aquest vespre, que hem d'anar a veure això.
3: Jo no m'ho perdré.
0: Jo tampoc.
3: Ja quedarem.
0: Ah, i tant, anem. Vinga.

0: certs tributs com Tina Turner.
1: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Ràdio Pineda. Energia positiva.

aquesta hora també variant de veus. Bon dia, salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del divendres. D'aquests a altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere, aquesta vegada amb un dels èxits que li va donar la popularitat a Charlie Patch.

A l'espera de veure quan anuncia nou material, ens conformem escoltant els seus èxits de sempre. Connectem amb una de les cançons que li va donar la popularitat a la cantant Lola Young. Recordem el Messi.

0: 94.6 FM.
1: Gràcies per acompanyar-nos un dia més, junts amb la millor música des de la 94.6 de la freqüència modulada. També saps que pots escoltar-nos a través d'internet des de radiopineda.cat. Per sentir-nos millor una vegada més, recuperem els New Radicals amb una de les cançons d'aquesta mítica banda.

A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686 05 46 04. 686 05 46 04. I explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Viatgem en el temps amb una de les últimes cançons que van registrar el rei del pop, Michael Jackson. Love never felt so good.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.

0: La música de la cantant Sabrina Carpenter ens ha deixat pràcticament a 4 minuts per arribar a les 10 del matí.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Amb el nou èxit de J.C. Ware, arribarem a l'hora en punt. A les 10 arriba el butlletí de notícies i després molta més música.

Aquest vespre arriba l'espectacle Nexus a Pineda dins la programació de l'Estiuejat. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. L'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir, a partir de 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputa Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça i un cop acabi el partit començarà l'espectacle Nexus. La programació de l'Estiuejat porta una banda de tribut que ret homenatge a Los Delincuentes, un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. Es podrà veure el dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. Duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació també de l'Estiuejat. El seu repertori combina delicades versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway, així com cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Serà aquest diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. El proper 11 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, Can Comas es celebra la jornada per commemorar el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. L'acte, organitzat per la CNT de Pineda, inclourà una projecció del curtmetratge Carmela i el documental Economia Col·lectiva, l'última revolució a Europa. Avui divendres comencen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom. Els assajos, recordem que són gratuïts i es faran cada divendres del mes de juliol i tots els dimarts i divendres d'agost de 7 a 8 del vespre a Can Comas. L'Associació de Veïns i Veïnes de Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu. El programa comença al matí amb un taller de circ gratuït. A la tarda acollirà una gincama familiar i a la nit hi haurà DJ. Pineda acollirà diumenge a partir de les 11 del matí una trobada de barques a vela llatina amb motiu del bateig de la Natàlia. És un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, Pere Garriga, i que ara s'ha aparellat a vela llatina. Els treballs s'han fet gràcies al suport de l'entitat El Mamelló de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda es prepara per l'estrena d'aquest diumenge del musical Notting Hill, l'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrena aquest diumenge i es podrà veure els següents dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes i tantes generacions. Per més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Una llegenda viva de la música torna a la pista de ball, molt ben acompanyada. Chaka Khan amb Snoop Dogg. Amb aquest tema ple de funky, soul i energia positiva. Inaugurant nova hora de música al teu costat des de Ràdio Pineda. Celebrant el poder de la música.
1: Show 'em.
0: Amb novetats com el Boogie's in my soul. 10 del matí amb 7 minuts. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la cantant Vico. Última calada de ti. També ens remuntarem al passat al costat de Majestic i Bonnie M. Amb la versió dels Rasputin. Entre d'altres, bon dia.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Ràdio Pineda. Energia positiva.
2: Ara recuperem una versió molt especial d'un clàssic de Seal amb la reinterpretació d'Alanis Morissette. Crazy. Man,

Des de Ràdio Pineda hem creuat la ratlla de 11:15 del matí, descobrint el nou èxit del cantautor italià Eros Ramazzotti amb el seu Mi Dia Preferido.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Aquesta és una de les cançons que va marcar l'explosió del Deep House melòdic amb segell propi, amb Clean Gandhi. Hem recuperat un dels èxits d'aquesta banda amb el Jabal. Canviem de registre, des de Ràdio Pineda ens centrem en música de casa nostra en català, amb una de les novetats protagonistes de la banda, Pelat i Pelut. Amb això que porta per títol, Ennuvolat.

0: La música continua girant des de la 94.6 FM des de Ràdio Pineda. També saps que pots escoltar-nos a través d'internet des de radiopineda.cat. Hem connectat amb el nou èxit de Bob Sinclair amb diverses col·laboracions. Amb això que porta per títol I Can't Wait.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

0: L'Antonio, l'home amb discapacitat cognitiva perdut des de la nit de dilluns a Pineda, va ser localitzat ahir a Barcelona i ja es recupera favorablement. El va trobar a Barcelona un jove pinedenc. El jove va veure la publicació de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament a les xarxes socials i amb la fotografia al mòbil, en veure l'home, el va poder identificar. El jove pinedenc va trucar al 112 i es va confirmar que efectivament era l'Antonio, del grup de Pamplona que s'allotjava a un hotel de Pineda. Així ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca aquest matí, que ha volgut agrair la col·laboració ciutadana i també el paper de la ràdio de servei públic.
1: Arrel de tota la, bé, de la crida que es va fer des de la ràdio, des de l'Ajuntament, doncs vam poder localitzar Sai Estalvi a aquest senyor a Barcelona i ho va fer un pinedenc. El noi és un noi molt jove, el va identificar amb la fotografia, i bé, doncs ja va trucar al 112, va activar els serveis d'emergència i la veritat és que estava bé, de salut, però bé, tots estaven molt, molt preocupats, no?, per aquesta persona, no?, que s'havia despistat, no?, i bé, doncs que havia arribat fins a Barcelona, finalment l'ha trobat i l'ha trobat un pinedenc. Així que posar en valor, ho comentàvem abans d'entrar a l'antena, posar en valor aquesta feina que feu, no, de servei públic, no? Feu moltes coses, però també aquesta a destacar de servei públic quan ho necessitem aquí a Ràdio Pineda.
0: També des de Ràdio Pineda agrair a totes les persones i mitjans que van compartir aquesta publicació i aquesta informació. Un home de mitjana edat ha estat localitzat sense vida ahir dijous a la cala La Vinyeta de Calella. L'avís va rebre durant la matinada i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins la zona per dur a terme les primeres actuacions i procedir també a l'aixecament del cadàver. Segons fonts municipals de Calella, una primera inspecció del cos no ha detectat signes aparents de violència. Tot i això, seran les diligències policials i les proves forenses les que hauran de determinar les circumstàncies exactes de la mort d'aquest home trobat a Calella. La CNT de Pineda commemora el 90è aniversari de la Revolució Social amb una jornada cultural. Serà a partir de les 5 de la tarda de dissabte a Can Comas. N'han parlat Miquel Moliterno i Jo Solana.
2: Se projecta Carmela, que és un curt que va sortir fins i tot als Goya i fins i tot aquí a Pineda el Premi del Públic va guanyar també, no?, el Festival de Curts. Hi haurà diverses intervencions musicals, el documental, que és molt interessant, sobre el tema de la Revolució Social, el tema del cooperativisme, la xerrada de la Sònia Torres, que és una historiadora llibertària.
3: Una de les coses fonamentals, a part de fer un exercici de memòria, no?, sobre els fets que van succeir en aquella època, seria connectar aquesta història, aquest passat, amb el present actual. I sobretot el que volem amb el 90 aniversari és fer dues coses. Un espai de confluència sobre totes les corrents que estan relacionades amb la Revolució Social, corrents polítiques i socials. I en segon terme, posar aquest fenomen, connectar-lo amb la joventut.

Love Me Like There's No Tomorrow ens ha portat a recordar un dels clàssics dels 80 i de Freddie Mercury. La música continua girant des de Ràdio Pineda, en aquest matí del divendres. De seguida connectarem amb el nou èxit de la banda CHC. Connectats. Entre altres èxits al teu costat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva. No
2: matter what. Des dels Estats Units arriba una de les artistes protagonistes amb la seva música, Lady Gaga, amb el Rhinoway.

0: A Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida aquest estiu. I per què és tan especial per a tu? Envia'ns una nota de veu a través del WhatsApp de la ràdio al 686-05-46-04. I explica'ns quina cançó has escollit i quins records, emocions o vivències t'hi uneixen. Perquè cada cançó amaga una història, les més emotives, divertides i sorprenents, sonaran per Ràdio Pineda. A més, podrien formar part del pregó de Festa Major. Anima't a participar i envia'ns la teva nota de veu.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva des de Ràdio Pineda. Explorant el talent una vegada més de la formació històrica de Rolling Stones, amb un dels clàssics de la música d'aquesta mítica banda. Els recordem fàcilment amb el Anybody Since My Baby.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
7: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda, amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
8: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
9: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els icones de l'estil K-pop, la formació coreana BTS està de retorn amb noves propostes musicals com el Swim, que escoltarem a continuació.
1: Ràdio Pineda.

0: L'Antonio, l'home amb discapacitat cognitiva perdut des de la nit de dilluns a Pineda, va ser localitzat ahir a Barcelona i ja es recupera favorablement. El va trobar a Barcelona un jove pinedenc. El jove va veure la publicació de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament a les xarxes socials i amb la fotografia al mòbil, en veure l'home, el va poder identificar. El jove pinedenc va trucar al 112 i es va confirmar que efectivament era l'Antonio, del grup de Pamplona que s'allotjava a un hotel de Pineda. Així ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca aquest matí, que ha volgut agrair la col·laboració ciutadana i també el paper de la ràdio de servei públic.
1: Arrel de tota la crida que es va fer des de la ràdio, des de l'Ajuntament, doncs vam poder localitzar Sai Estalvi a aquest senyor a Barcelona i ho va fer un pinedenc. El noi és un noi molt jove, el va identificar amb la fotografia, i bé, doncs ja va trucar al 112, va activar els serveis d'emergència i la veritat és que estava bé, de salut, però bé, tots estaven molt, molt preocupats, no?, per aquesta persona, no?, que s'havia despistat, no?, i bé, doncs que havia arribat fins a Barcelona, finalment l'ha trobat i l'ha trobat un pinedenc. Així que posar en valor, ho comentàvem abans d'entrar a l'antena, posar en valor aquesta feina que feu, no, de servei públic, no? Feu moltes coses, però també aquesta destacada de servei públic quan ho necessitem aquí a la Ràdio Pineda.
0: També des de Ràdio Pineda agrair a totes les persones i mitjans que van compartir aquesta publicació i aquesta informació. Un home de mitjana edat ha estat localitzat sense vida ahir dijous a la cala La Vinyeta de Calella. L'avís va rebre durant la matinada i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins la zona per dur a terme les primeres actuacions i procedir també a l'aixecament del cadàver. Segons fonts municipals de Calella, una primera inspecció del cos no ha detectat signes aparents de violència. Tot i això, seran les diligències policials i les proves forenses les que hauran de determinar les circumstàncies exactes de la mort d'aquest home trobat a Calella. La CNT de Pineda commemora el 90è aniversari de la Revolució Social amb una jornada cultural. Serà a partir de les 5 de la tarda de dissabte a Can Comas. N'han parlat Miquel Moliterno i Jo Solana.
2: Se projecta a Carmela, que és un curt que va sortir fins i tot a Goya i fins i tot aquí a Pineda el Premi del Públic va guanyar també, no?, el Festival de Curs. Hi haurà diverses intervencions musicals, el documental, que és molt interessant, sobre el tema de la Revolució Social, el tema del cooperativisme, la xerrada de la Sonia Torres, que és una historiadora llibertària.
3: Una de les coses fonamentals, a part de fer un exercici de memòria, no?, sobre els fets que van succeir en aquella època, seria connectar aquesta història, aquest passat, amb el present actual. I sobretot el que volem amb el 90 aniversari és fer dues coses. Un espai de confluència, sobretot a les corrents que estan relacionades amb la Revolució Social, corrents polítiques i socials, i en segon terme posar aquest fenomen a connectar-lo amb la joventut.

Hi ha artistes que no només fan cançons, sinó que deixen empremta. Aquesta és una autèntica relíquia de la cantant Rosalía. Una peça que ens recorda perquè s'ha convertit en una de les artistes més influents a nivell global. Les 12 i 7 minuts des de Ràdio Pineda. Inaugurant nova hora de música al teu costat. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la cantant Olivia Rodrigo. Amb noves cançons com el The Cure.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: A l'estiu ella sempre sap que s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar Jennifer López amb David Guetta.

El cantautor Bryan Adams va donar el tret de sortida al Festival Cap Roig amb un concert ple de grans èxits i també noves cançons com aquesta, I Do Have to Say It Works.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí, migdia del divendres. Amb cançons d'autor com aquesta des de la ciutat de Nova York, Zombie Air.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
3: Veus a la sorra i al mar.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

El Training Seasons és una altra de les cançons sens dubte indiscutible arreu del planeta. Ens ha portat a recordar Dua Lipa amb una de les cançons del seu repertori musical. 3 minuts i pocs segons i arribarem a la una. Amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. Aquesta banda, La Pegatina, ens ha deixat els èxits més enganxosos de les últimes dècades. Tant en castellà com en català. Arribarem a la una amb una de les cançons del repertori d'aquesta banda. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dissabte a partir de les 9 al matí. A la una arriba l'informatiu del migdia.

0: L'espectacle Nexus arriba aquest vespre a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica en directe. Nexus es podrà veure a la plaça Sara Llorenç quan acabi el partit de la selecció espanyola. I és que l'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir a partir de 8:45 del vespre al partit de quarts de final del Mundial que a les 9 disputarà Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. Tot seguit començarà Nexus, un espectacle de la mateixa companyia internacional que va actuar l'any passat a Pineda i que va captivar el públic. Així ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca.
1: Ens va encantar l'any passat. Jo diria al·lucinar, no? Perquè la paraula de tothom sortia d'allà. Quan ja veus les imatges dius, mare meva, que xulo. I vam pensar doncs, que bé, la companyia té un altre espectacle que va evolucionant i ja té un altre espectacle i que no ens el podíem perdre. I aquí estan.
0: L'alcaldessa ha afegit que van descartar canviar de dia, tot i la coincidència amb el futbol, ja que moltes persones que venien de fora també havien reservat nit d'hotel a Pineda per quedar-se a veure l'espectacle. Les ballarines suspeses en l'aire a més de 30 metres converteixen l'espai en un escenari poètic amb música i dansa. Així ens ho ha explicat l'Helena, que és una de les artistes de l'espectacle.
2: Yo creo que lo principal que tenéis que saber es que tenemos la gran suerte de que este espectáculo sea compartido con Collectif Arbust, que es una compañía de músicos franceses que hacen un nuevo concepto de música electrónica instrumental en directo. Un paisaje sonoro que pues nosotras las bailarinas, la verdad que ya para nosotras es una suerte poder bailar con música en directo y creo que el público también es algo que agradece, ¿no? Entonces, este espectáculo no solo tiene esa parte de ballet aéreo, sino toda la parte musical que por sí sola ya también pues es un espectáculo.
0: I en l'entrevista d'aquest matí a Ràdio Pineda, en Carlo, el seu road manager, ha explicat que recorren tot el món portant Nexus a tot arreu, aquest espectacle que es podrà veure aquest vespre a la plaça Sara Llorenç de Pineda.
3: En este último año hemos estado a Colombia, a Bogotá, luego también lo íbamos a Nigeria, a Lagos,
2: en Marsella,
3: en Budapest, en el Siget Festival también,
2: y luego hemos
3: México
2: estado,
3: también,
2: en Vitoria, en Granada.
3: En Granada hace dos semanas, Rumanía, Italia. Viajamos mucho por Europa, pero también estamos explorando también otros países un poco más lejanos.
0: Tota la programació de l'Estiueja't a pinedademar.cat. Passem a d'altres notícies. L'Antonio, l'home amb discapacitat perdut des de la nit de dilluns a Pineda, que va ser localitzat ahir a Barcelona, es recupera favorablement. El va trobar a Barcelona un jove pinedenc. El jove va veure la publicació de Ràdio Pineda i l'Ajuntament a les xarxes socials i amb la fotografia en el seu mòbil, en veure l'home, el va identificar. Aquest jove pinedenc va trucar al 112 i es va confirmar que efectivament era l'Antonio del grup de Pamplona que s'allotjava a un hotel de Pineda. Així ho ha explicat aquest matí l'alcaldessa Sílvia Biosca, que ha agraït la col·laboració ciutadana i el paper de la ràdio de servei públic.
1: Arrel de la crida que es va fer des de la ràdio, des de l'Ajuntament, doncs vam poder localitzar Sai Estalvi a aquest senyor a Barcelona i ho va fer un pinedenc. El noi és un noi molt jove, el va identificar amb la fotografia, i bé, doncs ja va trucar al 112, va activar els serveis d'emergència i la veritat és que estava bé, de salut, però bé, tots estàvem molt, molt preocupats, no?, per aquesta persona, no?, que s'havia despistat, no?, i bé, doncs que havia arribat fins a Barcelona, finalment l'ha trobat i l'ha trobat un pinedenc. Així que posar en valor, ho comentàvem abans d'entrar a l'antena, posar en valor aquesta feina que feu, no, de servei públic, no? Feu moltes coses, però també aquesta a destacar de servei públic quan ho necessitem aquí a Ràdio Pineda.
0: I des de Ràdio Pineda també volem agrair a tothom que va fer difusió i també va compartir aquesta publicació que va permetre finalment trobar l'Antonio per aquest pinedenc, aquest jove pinedenc que el va localitzar a Barcelona. Més notícies. Un home de mitjana edat ha estat localitzat sense vida aquest passat dijous a la cala La Vinyeta de Calella. L'avís es va rebre durant la matinada i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins a la zona per dur a terme les primeres actuacions i procedir a l'aixecament del cadàver. Segons fonts municipals de Calella, una primera inspecció no ha detectat signes aparents de violència. Tot i això, seran les diligències policials i les proves forenses les que hauran de determinar les circumstàncies de la mort. I abans de passar a la informació més cultural del cap de setmana, hem de destacar que la CNT de Pineda commemora el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. Serà en un acte aquest dissabte a les 5 de la tarda a Can Comas, que inclourà la projecció del curtmetratge Carmela i un documental Economia Col·lectiva, l'última revolució d'Europa. Tot això també amb una xerrada de la historiadora Sònia Torres i un concert acústic de Jo Solana dedicat a la cançó llibertària. Ens en parlen Miquel Moliterno i Jo Solana.
4: Se projecta Carmela, que és un curt que va sortir fins i tot al Goya i fins i tot aquí a Pineda el Premi del Públic va guanyar també, no?, el Festival de Curts. Hi haurà diverses intervencions musicals, el documental, que és molt interessant, sobre el tema de la revolució social, el tema del cooperativisme, la xerrada de la Sònia Torres, que és una historiadora llibertària.
5: Una de les coses fonamentals, a part de fer un exercici de memòria, no?, sobre els fets que van succeir en aquella època, seria connectar aquesta història, aquest passat, amb el present actual. I sobretot el que volem amb el 90 aniversari és fer dues coses. Un espai de confluència sobre totes les corrents que estan relacionades amb la revolució social, corrents polítiques i socials. Uh-huh. I en segon terme, posar aquest fenomen a connectar-lo amb la joventut.
0: Tot això serà aquest dissabte a les 5 de la tarda a Can Comas. I si hem començat l'informatiu parlant del ballet aeri Nexus, aquest vespre a Pineda hem de dir que durant el cap de setmana continua la programació de l'Estiueja't. Destaquem que la programació porta El Verde Rebelde, que és una banda de tribut que ret homenatge al grup Los Delincuentes, que és un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. És un aire fresc, dinàmic i carregat d'energia amb aquesta banda que es podrà veure dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. El duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiueja't. És un duet que combina versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway. Un espectacle que està format per la Núria Oliver i l'Àngel Ros.
6: Bones! Nosaltres som Dona, format per la Núria Oliver
7: i l'Àngel Ros, i us convidem a venir al nostre concert dins de la programació de l'Estiueja't de Pineda.
6: Aquest diumenge, 12 de juliol, a les 8 del vespre, a la plaça Mar.
7: Us esperem!
0: I el Centre Cultural i Recreatiu es prepara per l'estrena diumenge del musical Notting Hill. És una obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. Així ens ho han explicat els seus protagonistes.
8: Tenim moltes ganes de que la gent ja ho pugui veure i la veritat és que no podem esperar ja aquests pocs dies que queden per tenir la platea plena.
9: Hi haurà coses tècniques noves, cinematogràfiques molt xules que estem preparant. És un musical on surt molta gent, on hi ha molts números musicals. És un musical totalment original, totalment inèdit. És l'estrena mundial. No s'ha fet a cap lloc més del món. S'han atrevit a fer aquesta adaptació, aquest musical, o sigui, no està, qui vulgui veure aquesta obra de teatre és que no pot anar ni a Broadway.
0: És una estrena que en format de musical porta a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions, com ens han explicat l'Aina i el Gustavo. L'estrena, recordem, és aquest diumenge i després hi haurà dos caps de setmana més de funcions, aquest cap de setmana següent i l'altre, que podrem veure aquestes obres el 18 i 19 i 25 i 26 de juliol. L'Associació de Veïns Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu, una festa pensada per a totes les edats que tindrà lloc el dissabte 11 de juliol a la plaça del costat de les pistes de tennis de Pineda. Un programa que començarà demà al matí amb un taller de circ gratuït adreçat a infants a partir de 4 anys que convida a descobrir habilitats com els malabars o l'equilibri. A la tarda, a la plaça, hi haurà una gincama familiar inspirada en el tresor de Barba Roja. I el dia acabarà amb un sopar popular seguit d'una rifa i música amb DJ. Del cap de setmana també destaquem que Pineda celebrarà el bateig de la barca a vela llatina Natàlia en una trobada d'embarcacions a la platja dels Pescadors. Serà diumenge a partir de les 11 del matí. Es tracta d'un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, que és en Pere Garriga. El bateig de l'embarcació inclourà la tradició de la litúrgia basada en els pobles antics de Roma o Grècia, el cristianisme i també altres aspectes simbòlics més locals, com terra de diversos punts de Catalunya, com ara el Montpalau o Montserrat, entre d'altres, en aquest bateig de la nova barca a vela llatina Natàlia, que s'ha restaurat i que acabarà amb la sortida a mar de les barques participants, algunes vingudes d'altres poblacions. També hi haurà l'actuació d'Estel Villaronga. A Comarca destaquem que aquest vespre Roger Mas i la Cobla Sant Jordi portaran la seva fusió de música popular i contemporània al Far de Calella. És una actuació que serà a les 10 del vespre i que destaca per la cançó d'autor amb els sons tradicionals de la cobla. A Malgrat de Mar arriba la festa del barri de la Verneda. És la seva festa gran d'estiu al parc de Francesc Macià, amb moltes actuacions per a totes les edats i que acabarà aquesta nit amb actuacions de DJ Gabriela, Javier Ginés i la Summer Moguda amb DJ. També arriba el Festival Cultura Viva al Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana. Serà aquest diumenge al Parc del Mau. I el temps que ens porta poques novetats, encara marcat per aquesta onada de calor que estem vivint i que ara per ara no té un final marcat, tot i que lleugerament s'ha notat una petita baixada de temperatures.
10: Doncs dia assolellat, la tarda-vespre creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i també a la serralada ibèrica. Al final de la jornada poden entrar núvols baixos, de mar en terra, i també núvols alts i mitjos. Fruit d'això, d'aquesta inestabilitat que hi haurà cap a la Ibèrica i les desfetes, doncs podrà avançar núvols de tipus alt i mitjà que, si entren, arriben durant la propera nit i matinada i s'ennuvola, doncs ja es poden imaginar que faran de tap i la nit pot ser doncs, aquelles que podem voltar les mínimes als 25 graus de mínim en molts camps litorals degut a la presència d'abundant nuvolositat. I com dèiem, humitats en augment al llarg d'avui, amb vents una mica de llevant, vents de l'est, de llevant, fluixos en conjunt, la mar tranquil·la en conjunt, zones de la Costa Brava Sud, Costa Central, serà una mica de brisa de l'est. Demà som dissabte, i demà dissabte hem d'esperar, doncs, a primera hora, núvols de tipus alt mitjà, mig ennuvolat, però amb tendència que es vagi aclarint i doni pas, doncs, de nou al sol. Un sol que doncs, escalfarà de valent, i temperatures, com dèiem, tant avui com demà, en zones interiors baixen graus, parlarem 3, 4, 5 graus segons raconades, però la calor serà altíssima, eh? La calor intensa, perquè en molts indrets, per exemple, avui passaran dels 35 graus, això és calor intensa, i demà igual. Diumenge, doncs, aquesta dana se'n retira cap al Golf de Lleó, cap al nord d'Itàlia, torna a entrar, doncs, la massa càlida, podríem dir, entra la massa càlida de nou, afectant el nord-est peninsular, i diumenge parlarem, doncs, de més sol, menys inestabilitat, menys risc que hi hagi ruixats i tronades al Pirineu, i el sol seria el que s'imposarà. També humitats elevades en zones litorals, però no descartem que en certs moments ja les humitats siguin baixes, de calor seca. Però vaja, cap al litoral és probable que l'ambient humit i xafogós es faci ben present. I temperatures cap amunt. en zones interiors ja recuperarem aquests graus que els perdrem avui i demà, doncs diumenge, que hi haurà una tendència a l'alça de les temperatures.

0: Concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Aquest vespre arriba l'espectacle Nexus a Pineda dins la programació de l'Estiuejat. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. L'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir, a partir de 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputa Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça i un cop acabi el partit començarà l'espectacle Nexus. La programació de l'Estiuejat porta una banda de tribut que ret homenatge a Los Delincuentes, un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. Es podrà veure el dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. Duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació també de l'Estiuejat. El seu repertori combina delicades versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway, així com cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Serà aquest diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. El proper 11 de juliol, a partir de les 5 de la tarda a Can Comas, es celebra la jornada per commemorar el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. L'acte, organitzat per la CNT de Pineda, inclourà una projecció del curtmetratge Carmela i el documental Economia Col·lectiva, l'última revolució a Europa. Avui divendres comencen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom. Els assajos, recordem que són gratuïts i es faran cada divendres del mes de juliol i tots els dimarts i divendres d'agost de 7 a 8 del vespre a Can Comas. L'Associació de Veïns i Veïnes de Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu. El programa comença al matí amb un taller de circ gratuït. A la tarda acollirà una gincama familiar i a la nit hi haurà DJ. Pineda acollirà diumenge a partir de les 11 del matí una trobada de barques a vela llatina amb motiu del bateig de la Natàlia. És un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, Pere Garriga, i que ara s'ha aparellat a vela llatina. Els treballs s'han fet gràcies al suport de l'entitat El Mamelló de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda es prepara per l'estrena d'aquest diumenge del musical Notting Hill, l'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrena aquest diumenge i es podrà veure els següents dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes i tantes generacions. Per més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
1: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
0: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686-05-4604. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
1: Veus a la sorra i al mar.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots...
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Aquest vespre arriba l'espectacle Nexus a Pineda dins la programació de l'Estiuejat. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. L'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir, a partir de 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputa Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça i un cop acabi el partit començarà l'espectacle Nexus. La programació de l'Estiueja et porta una banda de tribut que ret homenatge a Los Delincuentes, un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. Es podrà veure el dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. Duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació també de l'Estiueja. El seu repertori combina delicades versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway, així com cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Serà aquest diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. El proper 11 de juliol, a partir de les 5 de la tarda a Can Comas, es celebra la jornada per commemorar el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. L'acte, organitzat per la CNT de Pineda, inclourà una projecció del curtmetratge Carmela i el documental Economia Col·lectiva, l'última revolució a Europa. Avui divendres comencen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom. Els assajos, recordem que són gratuïts i es faran cada divendres del mes de juliol i tots els dimarts i divendres d'agost de 7 a 8 del vespre a Can Comas. L'Associació de Veïns i Veïnes de Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu. El programa comença al matí amb un taller de circ gratuït, a la tarda acollirà una gincama familiar i a la nit hi haurà DJ. Pineda acollirà diumenge a partir de les 11 del matí una trobada de barques a vela llatina amb motiu del bateig de la Natàlia. És un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, Pere Garriga, i que ara s'ha aparellat a vela llatina. Els treballs s'han fet gràcies al suport de l'entitat El Mamelló de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda es prepara per l'estrena d'aquest diumenge del musical Notting Hill, l'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrena aquest diumenge i es podrà veure els següents dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes i tantes generacions. Per més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Aquest vespre arriba l'espectacle Nexus a Pineda dins la programació de l'Estiuejat. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. L'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir, a partir de 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputa Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça i un cop acabi el partit començarà l'espectacle Nexus. La programació de l'Estiuejat porta una banda de tribut que ret homenatge a Los Delincuentes, un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. Es podrà veure el dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. Duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació també de l'Estiuejat. El seu repertori combina delicades versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway, així com cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Serà aquest diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. El proper 11 de juliol, a partir de les 5 de la tarda a Can Comas, es celebra la jornada per commemorar el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. L'acte, organitzat per la CNT de Pineda, inclourà una projecció del curtmetratge Carmela i el documental Economia Col·lectiva, l'última revolució a Europa. Avui divendres comencen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom. Els assajos, recordem que són gratuïts i es faran cada divendres del mes de juliol i tots els dimarts i divendres d'agost de 7 a 8 del vespre a Can Comas. L'Associació de Veïns i Veïnes de Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu. El programa comença al matí amb un taller de circ gratuït. A la tarda acollirà una gincama familiar i a la nit hi haurà DJ. Pineda acollirà diumenge a partir de les 11 del matí una trobada de barques a vela llatina amb motiu del bateig de la Natàlia. És un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, Pere Garriga, i que ara s'ha aparellat a vela llatina. Els treballs s'han fet gràcies al suport de l'entitat El Mamelló de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda es prepara per l'estrena d'aquest diumenge del musical Notting Hill, l'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrena aquest diumenge i es podrà veure els següents dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes i tantes generacions. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: L'Antonio, l'home amb discapacitat cognitiva perdut des de la nit de dilluns a Pineda, va ser localitzat ahir a Barcelona i ja es recupera favorablement. El va trobar a Barcelona un jove pinedenc. El jove va veure la publicació de Ràdio Pineda i de l'Ajuntament a les xarxes socials i amb la fotografia al mòbil, en veure l'home, el va poder identificar. El jove pinedenc va trucar al 112 i es va confirmar que efectivament era l'Antonio, del grup de Pamplona que s'allotjava a un hotel de Pineda. Així ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca aquest matí, que ha volgut agrair la col·laboració ciutadana i també el paper de la ràdio de servei públic.
1: Arrel de tota la crida que es va fer des de la ràdio, des de l'Ajuntament, doncs vam poder localitzar Sai Estalvi a aquest senyor a Barcelona i ho va fer un pinedenc. El noi és un noi molt jove, el va identificar amb la fotografia, i bé, doncs ja va trucar al 112, va activar els serveis d'emergència i la veritat és que estava bé, de salut, però bé, tots estaven molt, molt preocupats, no?, per aquesta persona, no?, que s'havia despistat, no?, i bé, doncs que havia arribat fins a Barcelona, finalment l'ha trobat i l'ha trobat un pinedenc, així que posar en valor, ho comentàvem abans d'entrar a l'antena, posar en valor aquesta feina que feu, no, de servei públic, no? Feu moltes coses, però també aquesta destacada de servei públic quan ho necessitem aquí a la Ràdio Pineda.
0: També des de Ràdio Pineda agrair a totes les persones i mitjans que van compartir aquesta publicació i aquesta informació. Un home de mitjana edat ha estat localitzat sense vida ahir dijous a la cala La Vinyeta de Calella. L'avís va rebre durant la matinada i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins la zona per dur a terme les primeres actuacions i procedir també a l'aixecament del cadàver. Segons fonts municipals de Calella, una primera inspecció del cos no ha detectat signes aparents de violència. Tot i això, seran les diligències policials i les proves forenses les que hauran de determinar les circumstàncies exactes de la mort d'aquest home trobat a Calella. La CNT de Pineda commemora el 90è aniversari de la Revolució Social amb una jornada cultural. Serà a partir de les 5 de la tarda de dissabte a Can Comas. N'han parlat Miquel Moliterno i Jo Solana.
2: Se projectarà Carmela, que és un curt que va sortir fins i tot als Goya i fins i tot aquí a Pineda el Premi del Públic va guanyar també, no?, el Festival de Curs. Hi haurà diverses intervencions musicals, el documental, que és molt interessant, sobre el tema de la Revolució Social, el tema del cooperativisme, la xerrada de la Sònia Torres, que és una historiadora llibertària.
3: Una de les coses fonamentals, a part de fer un exercici de memòria, no?, sobre els fets que van succeir en aquella època, seria connectar aquesta història, aquest passat, amb el present actual. I sobretot el que volem amb el 90 aniversari és fer dues coses. Un espai de confluència, sobretot a les corrents que estan relacionades amb la Revolució Social, corrents polítiques i socials, i en segon terme posar aquest fenomen a connectar-lo amb la joventut.

0: 94.6 FM.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
5: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

Aquest vespre arriba l'espectacle Nexus a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. L'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir, a partir de 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputa Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça i un cop acabi el partit començarà l'espectacle Nexus. La programació de l'Estiueja et porta una banda de tribut que ret homenatge a Los Delincuentes, un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. Es podrà veure el dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. Duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació també de l'Estiueja't. El seu repertori combina delicades versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway, així com cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Serà aquest diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. El proper 11 de juliol, a partir de les 5 de la tarda a Can Comas, es celebra la jornada per commemorar el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. L'acte, organitzat per la CNT de Pineda, inclourà una projecció del curtmetratge Carmela i el documental Economia Col·lectiva, l'última revolució a Europa. Avui divendres comencen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom. Els assajos, recordem que són gratuïts i es faran cada divendres del mes de juliol i tots els dimarts i divendres d'agost de 7 a 8 del vespre a Can Comas. L'Associació de Veïns i Veïnes de Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu. El programa comença al matí amb un taller de circ gratuït. A la tarda acollirà una gincama familiar i a la nit hi haurà DJ. Pineda acollirà diumenge a partir de les 11 del matí una trobada de barques a vela llatina amb motiu del bateig de la Natàlia. És un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, Pere Garriga, i que ara s'ha aparellat a vela llatina. Els treballs s'han fet gràcies al suport de l'entitat El Mamelló de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda es prepara per l'estrena d'aquest diumenge del musical Notting Hill, l'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrena aquest diumenge i es podrà veure els següents dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes i tantes generacions. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
5: No 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: L'espectacle Nexus arriba aquest vespre a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica en directe. Nexus es podrà veure a la plaça Sara Llorenç quan acabi el partit de la selecció espanyola. I és que l'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir a partir de 8:45 del vespre al partit de quarts de final del Mundial que a les 9 disputarà Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. Tot seguit començarà Nexus, un espectacle de la mateixa companyia internacional que va actuar l'any passat a Pineda i que va captivar el públic. Així ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca.
1: Ens va encantar l'any passat. Jo diria al·lucinar, no? Perquè la paraula de tothom sortia d'allà. Quan ja veus les imatges dius, mare meva, que xulo. I vam pensar doncs, que bé, la companyia té un altre espectacle, que va evolucionant i ja té un altre espectacle i que no ens el podíem perdre. I aquí estan.
0: L'alcaldessa ha afegit que van descartar canviar de dia, tot i la coincidència amb el futbol, ja que moltes persones que venien de fora també havien reservat nit d'hotel a Pineda per quedar-se a veure l'espectacle. Les ballarines suspeses en l'aire a més de 30 metres converteixen l'espai en un escenari poètic amb música i dansa. Així ens ho ha explicat l'Helena, que és una de les artistes de l'espectacle.
2: Yo creo que lo principal que tenéis que saber es que tenemos la gran suerte de que este espectáculo sea compartido con Collectif Arbust, que es una compañía de músicos franceses que hacen un nuevo concepto de música electrónica instrumental en directo. Un paisaje sonoro que pues nosotras las bailarinas, la verdad que ya para nosotras es una suerte poder bailar con música en directo y creo que el público también es algo que agradece, ¿no? Entonces, este espectáculo no solo tiene esa parte de ballet aéreo, sino toda la parte musical que por sí sola ya también pues es un espectáculo.
0: I en l'entrevista d'aquest matí a Ràdio Pineda, en Carlo, el seu road manager, ha explicat que recorren tot el món portant Nexus a tot arreu, aquest espectacle que es podrà veure aquest vespre a la plaça Sara Llorenç de Pineda.
3: En este último año hemos estado a Colombia, a Bogotá, luego también lo íbamos a Nigeria, a Lagos.
2: En Marsella.
3: En Marsella, en Budapest, en el Siget Festival también.
2: Y luego hemos
3: México,
2: estado
3: también.
2: En Vitoria, en Granada.
3: En Granada hace dos semanas, Rumanía, Italia. Viajamos mucho por Europa, pero también estamos explorando también otros países un poco más lejanos.
0: Tota la programació de l'Estiueja't a pinedademar.cat. Passem a d'altres notícies. L'Antonio, l'home amb discapacitat perdut des de la nit de dilluns a Pineda, que va ser localitzat ahir a Barcelona, es recupera favorablement. El va trobar a Barcelona un jove pinedenc. El jove va veure la publicació de Ràdio Pineda i l'Ajuntament a les xarxes socials i amb la fotografia en el seu mòbil, en veure l'home, el va identificar. Aquest jove pinedenc va trucar al 112 i es va confirmar que efectivament era l'Antonio del grup de Pamplona que s'allotjava a un hotel de Pineda. Així ho ha explicat aquest matí l'alcaldessa Sílvia Biosca, que ha agraït la col·laboració ciutadana i el paper de la ràdio de servei públic.
1: Arrel de tota de la crida que es va fer des de la ràdio, des de l'Ajuntament, doncs vam poder localitzar Sai Estalvi a aquest senyor a Barcelona i ho va fer un pinedenc. El noi és un noi molt jove, el va identificar amb la fotografia, i bé, doncs ja va trucar al 112, va activar els serveis d'emergència i l'altre és que estava bé, de salut, però bé, tots estaven molt, molt preocupats, no?, per aquesta persona, no?, que s'havia despistat, no?, i bé, doncs que havia arribat fins a Barcelona, finalment l'ha trobat i l'ha trobat un pinedenc. Així que posar en valor, ho comentàvem abans d'entrar a l'antena, posar en valor aquesta feina que feu, no, de servei públic, no? Feu moltes coses, però també aquesta destacada de servei públic quan ho necessitem aquí a esta Ràdio Pineda.
0: I des de Ràdio Pineda també volem agrair a tothom que va fer difusió i també va compartir aquesta publicació que va permetre finalment trobar l'Antonio per aquest pinedenc, aquest jove pinedenc que el va localitzar a Barcelona. Més notícies. Un home de mitjana edat ha estat localitzat sense vida aquest passat dijous a la cala La Vinyeta de Calella. L'avís es va rebre durant la matinada i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins a la zona per dur a terme les primeres actuacions i procedir a l'aixecament del cadàver. Segons fonts municipals de Calella, una primera inspecció no ha detectat signes aparents de violència. Tot i això, seran les diligències policials i les proves forenses les que hauran de determinar les circumstàncies de la mort. I abans de passar a la informació més cultural del cap de setmana, hem de destacar que la CNT de Pineda commemora el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. Serà en un acte aquest dissabte a les 5 de la tarda a Can Comas, que inclourà la projecció del curtmetratge Carmela i un documental Economia Col·lectiva, l'última revolució d'Europa. Tot això també amb una xerrada de la historiadora Sònia Torres i un concert acústic de Jo Solana dedicat a la cançó llibertària. Ens en parlen Miquel Moliterno i Jo Solana.
4: Se projectarà Carmela, que és un curt que va sortir fins i tot al Goya i fins i tot aquí a Pineda el Premi del Públic va guanyar també, no?, el Festival de Curts. Hi haurà diverses intervencions musicals, el documental, que és molt interessant, sobre el tema de la revolució social, el tema del cooperativisme, la xerrada de la Sònia Torres, que és una historiadora llibertària.
5: Una de les coses fonamentals, a part de fer un exercici de memòria, no?, sobre els fets que van succeir en aquella època, seria connectar aquesta història, aquest passat, amb el present actual. I sobretot el que volem amb el 90 aniversari és fer dues coses. Un espai de confluència sobre totes les corrents que estan relacionades amb la revolució social, corrents polítiques i socials. I en segon terme, posar aquest fenomen a connectar-lo amb la joventut.
0: Tot això serà aquest dissabte a les 5 de la tarda a Can Comas. I si hem començat l'informatiu parlant del ballet aeri Nexus, aquest vespre a Pineda hem de dir que durant el cap de setmana continua la programació de l'Estiueja't. Destaquem que la programació porta El Verde Rebelde, que és una banda de tribut que ret homenatge al grup Los Delincuentes, que és un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. És un aire fresc, dinàmic i carregat d'energia amb aquesta banda que es podrà veure dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. El duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació de l'Estiueja't. És un duet que combina versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway. Un espectacle que està format per la Núria Oliver i l'Àngel Ros.
6: Bones! Nosaltres som Dona, format per la Núria Oliver
7: i l'Àngel Ros, i us convidem a venir al nostre concert dins de la programació de l'Estiueja't de Pineda
6: aquest diumenge 12 de juliol a les 8 del vespre a la plaça Mar.
7: Us esperem!
0: I el Centre Cultural i Recreatiu es prepara per l'estrena diumenge del musical Notting Hill. És una obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. Així ens ho han explicat els seus protagonistes.
8: Tenim moltes ganes de que la gent ja ho pugui veure i la veritat és que no podem esperar ja aquests pocs dies que queden per tenir la platea plena.
9: Hi haurà coses tècniques noves, cinematogràfiques molt xules que estem preparant. És un musical on surt molta gent, on hi ha molts números musicals. És un musical totalment original, totalment inèdit. És l'estrena mundial. No s'ha fet a cap lloc més del món, s'han atrevit a fer aquesta adaptació, aquest musical, o sigui, no està, qui vulgui veure aquesta obra de teatre és que no pot anar ni a Broadway.
0: És una estrena que en format de musical porta a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions, com ens han explicat l'Aina i el Gustavo. L'estrena, recordem, és aquest diumenge i després hi haurà dos caps de setmana més de funcions, aquest cap de setmana següent i l'altre, que podrem veure aquestes obres el 18 i 19 i 25 i 26 de juliol. L'Associació de Veïns Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu, una festa pensada per a totes les edats que tindrà lloc el dissabte 11 de juliol a la plaça del costat de les pistes de tennis de Pineda. Un programa que començarà demà al matí amb un taller de circ gratuït adreçat a infants a partir de 4 anys que convida a descobrir habilitats com els malabars o l'equilibri. A la tarda, a la plaça, hi haurà una gincama familiar inspirada en el tresor de Barba Roja. I el dia acabarà amb un sopar popular seguit d'una rifa i música amb DJ. Del cap de setmana també destaquem que Pineda celebrarà el bateig de la barca a vela llatina Natàlia en una trobada d'embarcacions a la platja dels Pescadors. Serà diumenge a partir de les 11 del matí. Es tracta d'un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, que és en Pere Garriga. El bateig de l'embarcació inclourà la tradició de la litúrgia basada en els pobles antics de Roma o Grècia, el cristianisme i també altres aspectes simbòlics més locals, com terra de diversos punts de Catalunya, com ara el Montpalau o Montserrat, entre d'altres, en aquest bateig de la nova barca a vela llatina Natàlia, que s'ha restaurat i que acabarà amb la sortida a mar de les barques participants, algunes vingudes d'altres poblacions. També hi haurà l'actuació d'Estel Villaronga. Comarca, destaquem que aquest vespre Roger Mas i la Cobla Sant Jordi portaran la seva fusió de música popular i contemporània al Far de Calella. És una actuació que serà a les 10 del vespre i que destaca per la cançó d'autor amb els sons tradicionals de la cobla. A Malgrat de Mar arriba la festa del barri de la Verneda. És la seva festa gran d'estiu al parc de Francesc Macià, amb moltes actuacions per a totes les edats i que acabarà aquesta nit amb actuacions de DJ Gabriela, Javier Ginés i la Summer Moguda amb DJ. També arriba el Festival Cultura Viva al Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana. Serà aquest diumenge al Parc del Mau. I el temps que ens porta poques novetats, encara marcat per aquesta onada de calor que estem vivint i que ara per ara no té un final marcat, tot i que lleugerament s'ha notat una petita baixada de temperatures.
10: Doncs dia assolellat, a la tarda-vespre creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i també a la serralada ibèrica. Al final de la jornada poden entrar núvols baixos, de mar en terra, i també núvols alts i mitjos. Fruit d'això, d'aquesta inestabilitat que hi haurà cap a la Ibèrica i les desfetes, doncs podrà avançar núvols de tipus alt i mitjà que, si entren, arriben durant la propera nit i matinada i s'ennuvola, doncs ja es poden imaginar que faran de tap i la nit pot ser doncs, aquelles que podem voltar les mínimes als 25 graus de mínim en molts camps litorals degut a la presència d'abundant nuvolositat. I com dèiem, amb humitats en augment al llarg d'avui, amb vents una mica de llevant, vents de l'est, de llevant, fluixos en conjunt, la mar tranquil·la en conjunt, zones de la Costa Brava Sud, Costa Central, quedarà una mica de brisa de l'est. Demà som dissabte, i demà dissabte hem d'esperar, doncs, a primera hora núvols de tipus alt mitjà, mig ennuvolat, però amb tendència que es vagi aclarint i doni pas, doncs, de nou al sol. Un sol que doncs, escalfarà de valent, i temperatures, com dèiem, tant avui com demà, en zones interiors baixen graus, parlem 3, 4, 5 graus segons raconades, però la calor serà altíssima, la calor intensa, perquè en molts indrets, per exemple, avui passaran dels 35 graus, que això és calor intensa, i demà igual. Diumenge, doncs, aquesta dana se'n retira cap al Golf de Lleó, cap al nord d'Itàlia, torna a entrar, doncs, la massa càlida, podríem dir, entra la massa càlida de nou, afectant el nord-est peninsular, i diumenge parlarem, doncs, de més sol, menys inestabilitat, menys risc que hi hagi ruixats i tronades al Pirineu, i el sol seria el que s'imposarà. També humitats elevades en zones litorals, però no descartem que en certs moments les humitats siguin baixes, de calor seca, però vaja, cap al litoral és probable que l'ambient humit i xafogós es faci ben present, i temperatures cap amunt. en zones interiors ja recuperarem aquests graus que els perdrem avui i demà, doncs diumenge, que hi haurà una tendència a l'alça de les temperatures.

Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita

0: 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: 94.6 FM.
5: Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Aquest vespre arriba l'espectacle Nexus a Pineda dins la programació de l'Estiuejat. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. L'Ajuntament de Pineda ha instal·lat una pantalla gegant on la gent podrà gaudir, a partir de 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputa Espanya contra Bèlgica. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça i un cop acabi el partit començarà l'espectacle Nexus. La programació de l'Estiuejat porta una banda de tribut que ret homenatge a Los Delincuentes, un dels grups més estimats de l'escena musical estatal. Es podrà veure el dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Sol de Poblenou. Duet Dona actuarà a Pineda aquest diumenge dins la programació també de l'Estiuejat. El seu repertori combina delicades versions acústiques amb interpretacions de grans clàssics de Broadway, així com cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Serà aquest diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. El proper 11 de juliol, a partir de les 5 de la tarda a Can Comas, es celebra la jornada per commemorar el 90è aniversari de la Revolució Social de 1936. L'acte, organitzat per la CNT de Pineda, inclourà una projecció del curtmetratge Carmela i el documental Economia Col·lectiva, l'última revolució a Europa. Avui divendres comencen els assajos de les danses tradicionals de Pineda, una proposta oberta a tothom. Els assajos, recordem que són gratuïts i es faran cada divendres del mes de juliol i tots els dimarts i divendres d'agost de 7 a 8 del vespre a Can Comas. L'Associació de Veïns i Veïnes de Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa d'estiu. El programa comença al matí amb un taller de circ gratuït. A la tarda acollirà una gincama familiar i a la nit hi haurà DJ. Pineda acollirà diumenge a partir de les 11 del matí una trobada de barques a vela llatina amb motiu del bateig de la Natàlia. És un llaüt que fa anys que és a la platja de Pineda i que ara s'ha restaurat per complet per part del seu patró, Pere Garriga, i que ara s'ha aparellat a vela llatina. Els treballs s'han fet gràcies al suport de l'entitat El Mamelló de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda es prepara per l'estrena d'aquest diumenge del musical Notting Hill, l'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrena aquest diumenge i es podrà veure els següents dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes i tantes generacions. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686-05-4604, digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots...
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Molt bona nit, això és Nit de Rock. Un divendres més aquí a Radio Pineda, el 94.6 de l'FM, la teva ràdio, la Unitat de Ràdio. Aquí, fins a nosaltres, el teu programa, el programa Boig, Nit de Rock. En Pere no s'escolta. Ara t'escoltes, ara? Ara t'escoltes. Si no t'escoltes és perquè no el tens de posar. I doncs, més, deia Pere, que en Pere fa dia un encantador. I Jordi, doncs, començant el meu programa, perquè jo estic aquí, doncs, en el teu lloc, perquè vam fer intentant aparcar. Però hi ha un folletín que no vegis amb el teu. I doncs, ara, no, no em passen no res. Un, dos, tres, no hi sou.
1: Doncs bona nit, bona nit. Sí, avui realment serà l'últim programa, ja us anunciem, l'últim programa de Nit de Rock abans de vacances. Ja la setmana que ve ja comencem vacances, això s'està posant molt difícil, i tornarem a setembre, evidentment, amb energies renovades i amb moltes ganes de posar-vos molt bona música, molt bones vibracions, i molt bons grups, i molt bons solistes, i novetats, rewinds, directes, reeses, bé, tot el que distingués en aquest programa, que és un programa diferent. Nit de Rock, 94.6 de l'FM, Ràdio Pineda, sobretot, energia positiva i, a més a més, molt il·limitable. I avui començarem dues pinzellades. Primer, doncs, recordar la mort de Bonnie Tyler, que no és... que és una cantant que es va fer famosa, podríem dir, gairebé arreu, i que realment, doncs, era una cantant més que res de pop-rock, però que tenia una veu, doncs, rockera, realment. I, doncs, sap molt greu, i volem reivindicar des d'aquí la Rod Stewart femenina, que li deien, la Bonnie Tyler. Després, també, aquesta setmana, ha fet el dia... ha fet 49 anys, l'any que ve serà 50,

9 de vespre, sala Ratmatat 2, i els vam... Va, ostres, caga, amb tot lo que se menea, perquè al final l'ha pogut aparcar. Déu-n'hi-do, Paco, Déu-n'hi-do.

0: ens visitava aquest mestre texà de la guitarra, mestre i bé,
1: virtuós
0: de la guitarra, que és influència de molts de guitarristes, perquè dins de ser un guitarra texà, que dius, home, un guitarra texà, doncs mira, ja penses de seguida en Billy Winter, en Billy Gibbons, Stevie Ray Vaughan, Chris Duarte, etc. Però no, aquest senyor fa...

0: No. Messi, són Messis de la guitarra, aquests tots dos. Bueno, és més directe. Vale. Bé, Eric Johnson, doncs, acompanyat d'un baixista de sessió de Nashville, que ha acompanyat de gent com Robin Ford, com Andy Taylor, com Mark Leiter i Steve Morse, el senyor Daniel Kimbro, baixista de 5 cordes, i el tal Berman, un bateria doncs, molt experimentat, també, sessionment, però a més, que ha tocat amb gires i amb discos de gent com Billy Idol, com Rod Stewart, com el Mitch Perry Group, Joey Bonamassa, escrit en Cotsen, etcètera, etcètera. Crec que no l'ho tindries tocada. Bé, com diem, doncs, Johnson, doncs, tenia moltes ganes de tocar, d'Opa, no? I bé, doncs, de seguida, doncs, va començar a fer el canvi en el rap amb dos temes de l'àvia música, com que són el Ratchis i el Forty Mile Town, que en queda, doncs,
1: tema preciós.
0: Després va seguir amb una versió del Duke Ellington que s'anomena Caravan, perquè jo personalment és coneguda. Després del Venus Aire, que és l'única cançó que va tocar SRB. Sí, el SRB.
1: I va tocar des de Rose, també.
0: Des de Rose, des de l'àvia musical. I després va fer el Friends del Taunts. Brutal.
1: Tema brutal, brutal, on te'ls hi ha.
0: Llavors, el que sí que és veritat que va baixar una mica... Va, pots baixar una mica el fondo? Fort? Vale. No, baixar no el traiem. Bé, llavors sí que és veritat que va baixar una mica les revolucions i va quedar la cosa doncs, una miqueta, podríem dir, doncs, una mica baixa, no? Amb un set acústic que va consistir amb una cover d'Alfonso Johnson anomenada Resolution, després un parell de cançons que no sabem d'un...
1: Digue-ho clar i català. No sabem d'on collons.
0: En released, que a més, Abelia i Chester, que és una mena, és un instrumental dedicat al Chet Atkins, això sí que ho va dir.
2: Estava dedicat al Chesterfield.
0: No, Chester. Després va fer d'un disc que s'anomena EJ, que em sembla que és del 2007 o
1: sí, així.
0: Once Upon a Time in Texas. I després a l'àvia música on va fer el Song for Georgia, que això és el set acústic. I després
2: acústic, està dient ara. Aquest cinc. Vale.
0: I després es va despenjar amb quatre temes que no sabem d'un te baixen.
2: Bueno, això, jo no sabia ni el títol, per
0: sí,
2: començar.
0: Sí, no, bueno, com que
2: Stella
0: by Starlight. Tenim una foto del set list.
1: Bueno, Stella by Starlight, em sembla que és un tema, una cover d'algú.
0: Que és una cover, sí, crec
2: Ed
0: que
2: Blues,
0: sí.
2: Que és un blues dedicat a Lady Van Halen.
0: Jo crec que això és una improvisació d'ell. Bueno, improvisació, una cosa que ha fet ell.
2: True Heart, un release però de seves.
0: No
2: sabem.
0: No sabem, no.
2: I No Name, aquesta no sabem ni el nom.
0: No Name, bueno, vale. No Name.
2: Jo crec que No Name és perquè no té nom encara.
0: Podria ser.
1: Val. Llavors ve Steve's Boogie.
2: De l'àvia Musicón.
0: Si pugui, que és una mena de country, no?
1: Sí, Green Dolphin Street, que és també una cover.
0: És un estàndard de jazz. Jo he llegit que és un estàndard de jazz, aquesta.
1: Desert Rose, que és de l'àvia Musicom, i els Cliffs of Dover, que també... Vale. I llavors, en el set list que ell tenia per fer d'encor, de...
0: El Boleslav,
1: no? El Boleslav, del Hendrix, o Zap, del primer. I vam tenir la sort...
2: La sort, exacte, la sort.
0: El Zap.
1: De que se li donés per fer el Zap, que és de reconèixer que bueno, brutal, no sé si vosaltres penseu
0: bueno,
1: el mateix que jo.
0: El Zap és el Satch Boogie d'ell.
2: Sí, doncs, segurament sí.
0: Sí, sí, fixa't que s'assemblen. Bé, posarem quatre temes en directe
2: d'Eric Johnson, tots seguits.
0: Desert Rose, 40 Mile Town, Cliffs of Dover i Zap. Vinga, lo millor de lo millor.
1: Lo millor de lo millor, sí senyor.
0: Tomi.

0: Vinga, i després d'escoltar aquests quatre temes en directe d'Eric Johnson, anem ara a parlar d'una banda italiana que continua desenvolupant
1: espagueti,
0: el que va iniciar el 2021 amb un disc que s'anomena Jackpot. Un treball d'on dels Tridelli, que és aquesta banda, afiança una proposta més contundent i madura dins del hard rock europeu actual. Es va publicar el passat 8 d'abril a través de 65 Bros Productions. El disc suposa el primer gran treball de la nova formació i ha començat a tenir doncs, una acollida molt, molt positiva. Aquest projecte segueix orbitant al voltant de la visió creativa del compositor i productor Mike de la Vela, un senyor que ha fet promoció d'aquest programa.
1: Correcte.
0: Perquè el Marco doncs, va tenir contactes amb ell, que va treure un disc
1: molt interessant,
0: tot, doncs, molt interessant.
1: Molt interessant.
0: Ell, però en aquí no, ell fa de compositor i de productor. Llavors ha arribat un vocalista nou anomenat Marco Bucci, que diu que ha redefinit el so, no? Diu que la interpretació és més agressiva i emocional, que se situa la banda, el so és un grunge melòdic, hard rock clàssic. Llavors tenim el bateria Manuel Moscaritolo, que aporta una base rítmica dinàmica i contundent. Daniele Trissati i Simone Andiaye són la resta de la banda. Hem de dir que l'àlbum es mou amb naturalitat entre influències clàssiques i un enfocament clarament modern, i ens recorda en moments doncs, a bandes com Extrem, Mr. Big, Alice in Chains, però hòstia, els Alice in Chains més melòdics, no...
1: De quin disc són els Alice in Chains melòdics?
0: Alice in Chains més melòdics, eh?
1: Quin disc seria?
0: Cançons sueltes,
1: vale.
0: Perquè realment ja, és complicat.
1: Hi ha gent que és molt flipada, tio.
0: Winery Dogs, bandes així. Escoltem, valen molt la pena aquesta gent, eh? Here and Now, Shame, the Loser i The Echo, els senyors de Tridelis, des del seu darrer disc anomenat Jackpot, aquí en de rock.

Vinga, i després d'escoltar una mica d'espagueti rock, anem cap als països nòrdics a escoltar un dels abanderats del glam metal suec, Crash Diet, que tornen amb el seu setè llançament amb estudi, Art of Chaos, editat el passat 8 de maig a través de Nineton Records, i es tracta de 10 temes de Slazy que han composat en molt de temps, un retorn d'alt voltatge a l'actitud, d'aquella actitud que tenen crua, amb tornades explosives i amb aquella arrogància canallesca, doncs, que van definir el seu so inicial. Amb la potent veu de John Elliott, Confess, al front, un senyor que havia estat amb Confess, al front de la banda, o sigui que és el cantant principal ara, el disc funciona a la guarreria de l'escena underground d'Estocolmo amb himnes d'estadis i riffs abraçadors. Realment està ple de grans riffs, allò, filats, punxeguts, amb la contundència característica de Crash Diet, i marca, doncs, un capítol per al grup, doncs, mantenint-se fidel a l'esperit que els va formar, no?, amb el seu llegat. Una obra, doncs, imprescindible tant pels seguidors dels Crash Diet més antics com dels nous, d'aquesta autèntica, doncs, andanada de Slazy Metal actual. Quatre temes: Satisfaction, Sick Enough For Me, Chaos Magnetic i Can of Worms. Amb tots vosaltres, Crash Diet, des d'aquest Art of Chaos.

0: Vinga, i ara anem a fer un Radical Change, que és la marca registrada d'aquest programa, casa. De Nit de Rock. I això ho trobareu gairebé a tots els programes de Nit de Rock de, des de 39 anys enrere cap aquí, vale? Que l'any que ve serà 40. Fotrem festa. Vinga, anem a parlar d'una banda, d'un impressionant projecte musical creat pel tecles i compositor suís anomenat Beat Zimmerman, que s'anomena Unicorn o Unicorn Umbrellas. El 2024, el senyor aquest Zimmerman es va unir a un bon grup de músics de talla mundial per enregistrar un àlbum de rock progressiu melòdic anomenat Every Picture Tells a Story, que ha sortit editat aquest any. Comptant amb el singular Michael Sadler, vocalista de Saga, i el bateria de Styx, Todd Zuckerman, el guitarrista de Tangerine, l'actual guitarra de Tangerine Dream, Zlatko Perica, i el René Morer en el baix, que no sabem d'on t'ha sortit.
1: De la Morera.
0: De la Morera. Juntament amb el Beat Zimmerman al piano, sintetitzadors, Mellotron i altres teclats. La qualitat musical...
2: Mellotron?
0: Mellotron.
3: Sí, és... Metàl·lica.
0: No, Mellotron és un... És
1: o
0: un...
1: Mellotron.
0: Ja, bueno, teclat, Mellotron, no? Sí, sí. Vale, vale. No és un melocotón.
1: Un melocotón, un préssec.
0: Un pressegot.
1: Un Jordi.
0: Això, un pressegot. La qualitat musical d'aquest Every Picture Tells a Story, que no és el disco de Rod Stewart, és simplement excepcional, des de les interpretacions fins als arranjaments. És un tipus de prog que ens agrada molt, dinàmic, enèrgic, amb tocs melòdic. De rock melòdic en alguns moments, i això ve accentuat per la suau veu del Sadler i els ritmes expansius del Todd Zuckerman. Fans de Toto Marillion, Radioactive, de The Under Mystery i per suposat Saga, Styx i tots aquests que esteu desitjosos d'escoltar música estupenda, heu d'escoltar els Unicorn Umbrellas. Donem quatre cançons: The Glass Wall, Farewell, The Past i Once in a Lifetime. Endavant amb Unicorn Umbrellas aquí a Nit de Rock.

0: Ja anem amb un clàssic. Després d'aquest grup progressiu anem a escoltar uns dels impulsors de que ens agradi aquest tipus de músiques a tots nosaltres, no? Com som Deep Purple, que ens presenten Splat. El 80% de la banda està entre els 78 i els 81, això ja faria que alguns haguessin d'estar jugant al dominó, a la botifarra, amb un casal d'avis, però aquests jovenots, entre cometes, pobrets, nascut als 40, encara tenen ganes de roquejar de valent i amb pebrots. I com sonen, senyors? Sonen de collons. Evidentment, doncs, els Deep Purple han editat aquest fantàstic Splat en producció de, com no, de Bob Ezrin, una formació que va gravar a l'anterior disc, o sigui, amb el Simon McBride a la guitarra, substituint Steve Morse i els altres quatre, Ian Paice, el Gillan, el Valladares, Roger Glover i Donaire, i el senyor, bueno, factòtum total dels teclats de qui tu vulguis, un teclista acollonant, no? McBride, doncs, ha entrat magistralment a la banda com si hagués portat amb tocanevés tota la vida, no? I ha destacat els duels entre guitarra i teclats, una cosa típica de Deep Purple, perquè realment, doncs, és el tret diferencial d'aquests gegants gairebé fundadors del gènere com pot ser el hard rock. Tindrem quatre temes: Arrog and Boy, el primer single, boníssim; The Lunatic, boníssima també; Screaming Grim... Hosti, que difícil.
1: Screaming...
0: Això és allò...
1: No és
0: dels enanos, això?
1: Bueno, és elfi, una mica èlfic.
0: Els enanos. Screaming Grimish. I Jessica Esbrà, el sostén de la Jessica. No tanto amb aquest tema.
1: Jessica Esbrà és brutal.
0: Això és el sostén de la Jessica.
1: Sí, sí.
0: Vinga, Deep Purple per tots vosaltres. Escoltem-los.
1: Splat.

0: Vinga, i ara, doncs, després d'escoltar Deep Purple i gaudir molt, anem a escoltar una mica d'aniversari, no?
1: Sí, un 40 aniversari aquesta setmana. Bé, que
0: fa
1: fet...
0: 4 dies.
1: Sí,
0: ahir
1: fet...
0: ens el vam comprar.
1: Sí, això. 40 aniversari d'un disc, doncs, que va d'alguna manera, va revolucionar una mica, no? També...
0: És allò que d'una banda surten dues de bones.
1: Perquè David Lee Roth havia marxat de...
0: O el van expulsar.
1: Van Halen, bueno, sí, tio. Ell diu que va marxar, l'Eddie deia que no, que el
0: va quedar fora.
1: Va gravar l'any 85, si no m'equivoco, l'EP, el Crazy from the Heat, no?
0: Allò que era Crooner.
1: Que feia de Frank Sinatra.
0: Sense poder,
1: Johnny Fontana i tots aquests.
0: Realment la veu li arriba a l'ullera.
1: Sí, i en el 86... Doncs va reclutar, doncs,
0: un supergrup,
1: superbanda, no? Va agafar Steve Vai per banda, el Bill Sheehan, el Greg Bisonet, que en aquell moment no el coneixíem massa.
0: No.
1: I va formar aquesta David Lee Roth Band, que va
0: ho va patar tot,
1: que van registrar aquest Eat 'Em and Smile, que va
0: menja mi somriu,
1: no? Llavors, el que dèiem, moltes vegades quan hi ha sessions d'aquestes bandes grans, es forma una segona banda per al que ha marxat, no? Sí. I la banda mare queda, llavors tens dos discos brutals. Això ha passat molt, no? Amb Black Sabbath, ha passat amb altres bandes, ara no recordo quines, però bueno, amb aquesta sí, Van Halen, no? I sobretot, doncs bé, doncs, vam tenir el 5150 de Van Halen i aquest Eat 'Em and Smile de Billy Roth, que realment era més Van Halen primera època que l'altre, no?
0: Exacte. La gent deia que això era més Van Halen que Van Halen.
1: Que Van Halen.

0: Perquè clar, amb el Samir doncs, sort... es va domesticar una mica el sol.
1: Sí, la sort és que nosaltres aquests els vam veure.
0: Sí,
1: va ser espectacular.
0: Però la vam veure a la gira de Skyscraper, que era el segon disc.
1: Sí, però bueno.
0: I...
1: va ser espectacular, espectacular. Va ser.
0: En fi.
2: Amb la taula de surf.
0: Ah, la taula de surf que va ser... I el ring de boxa que... allò va ser una mica ridícul, la veritat, lo de taula de surf, però bueno...
1: Bueno, David Lee Roth, què vols? Ell és ridícul.
0: Sí, una mica, sí. Bueno,
2: clar,
0: mirada,
2: ell feia lo de la taula de surf amb una tirolina penjada del sostre del pavelló i aquí va fer-ho sobre d'una carretilla...
0: Va, perquè en aquí dona el que dona.
1: Exacte, en aquella època encara més. Spain is different,
0: no?
1: Escoltem un tema i després presentem els tres i acomiadem.
0: Sí, sí. Bueno, o ja...
1: Perquè en Paco s'haurà de quedar allà.
0: Sí, és veritat. Sí, no, ell salta. Sí, doncs ja...
1: Salta conmigo, salta.
0: Ja els el posem i ja està, perquè ja ens acomiadem fins setembre.
1: Fins setembre, sí, perquè és impossible venir aquí. Ho sentim molt, però és impossible.
2: I a més ens roben l'aparcament.
1: Ens roben l'aparcament, hem d'anar a aparcar a Marc i Marc està ballat, no es pot, hem d'anar a la volta a Poblenou, tornar, és un desastre.
0: Pineda és diferent. Però Ràdio Pineda és inimitable.
1: Inimitable ràdio.
0: Vinga, doncs, escoltem Yankee Rose, Going Crazy, Tobacco Road, que és una versió brutal.
1: Boníssima.
0: I el That's Life, que és una mena d'acabament de That's Life, rotllo...
1: Frank Sinatra.
0: Las Vegas, Broadway...
2: De fet, Frank Sinatra la va cantar, aquesta cançó, eh?
0: That's Life?
2: Sí.
0: I... sí, la va cantar, no?
2: Això
1: és Frank Sinatra.
0: Acabem... bueno... què millor que acomiadar nit de rock amb un That's Life. Això és la vida. Doncs acabem amb això, digue.
1: Vinga, va. David Roth Band.
0: Bona nit, germans, fins setembre.
1: Ens veiem d'aquí un temps. Passar-ho bé. Bones vacances.
0: Bona nit. Què dices de l'Emilio? Ah, sí, és veritat. Marco no ha vingut i l'Emilio tampoc, i els atindrem al setembre aquí.
1: Ens acomiadem d'ells, que estiguin recuperant-se doncs, de la millor manera possible.
0: Totes les seves dolències, que
2: són moltes.
0: Que són moltes i que al setembre estaran bé.
1: Que totes millorin. Apa, adéu-siau, bona nit, visca Déu, bons germans, adéu.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.